0: Onda Cero Ibiza i Formentera, 96.0.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. Para Tirme, el cero es donde empieza lo extraordinario. Un dígito que lo cambia todo. Y es que en Baleares caminamos hacia un gran objetivo común, el residuo cero. Gracias a la transformación

0: Diu Esclar, un municipi més net, més segur i més respectuós per tothom, residents i visitants. Pots consultar el text complet a santjosep.org, Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.
1: Onda Cero, tu ràdio.

0: procedència. Procedència que, igual que passa en els llinatges catalans, ha acabat sent llinatge. Així com ara nosaltres tenim els eivissencs llinatges que són noms de llocs de Catalunya perquè són la procedència de repobladors catalans que varen repoblar l'illa després de la conquesta catalana de 1235, Cambrils, Vic, Francolí, Ribes, Noguera, tot això són noms de lloc. Igual també passaven les morades. Per exemple, aquí si te fixes posa Pedro de Antequera, és a dir, aquest Pedro venia de Antequera i n'hi ha també de València. I llavors també hi ha noms de propietaris d'aquest tius, perquè clar, qui treballava les morades? Era una feina duríssima, molts esclaus. En qui pagaven la feina d'aquest esclau? En el seu dueño. Per exemple, Catiu d'en Moreto, Catiu d'en Mariano Rosselló.
1: Estos catius no tenien ni nombre ni apellido, desgraciadamente, o sea...
0: Per desgràcia no, l'únic que hi ha un parell de noms de catius que posava és el seu nom, que era Ahmed. Normalment eren captius àrabs, segurament del nord d'Àfrica, esclaus, conquerits, igual que aquí hi havia captius eivissencs que se'ls emportaven, també hi havia captius del nord d'Àfrica i d'altres bandes que els emportaven cap aquí. I treballaven, com sempre, en les feines més feixugues. I gràcies a això saben, per exemple, Joan Serra, n'hi ha Francesc Méndez, Toni Surís, Toni Roig, Bartomeu Ferrer, que també una volta vaig fer una broma, Pere Torres, Simó Manrique, Joan Lluís, per exemple, catiu de Mariano Benet, i vaig fer una vegada una broma perquè me vaig trobar un treballador que es deia Toni Roca, i vaig dir, mira, en Toni Roca m'ho ha enganyat en serat, perquè en 1561 ja viatjava.
1: Ja estava treballant i además escribiendo poesia.
0: Efectivament. Mira, per exemple, Toni Mallorquí, Toni Ventura, catiu del senyor Paborda, dos mules d'en Francesc Joan.
1: Claro, porque al lado de cada nombre, en la otra página, en la página paralela, está la raya, hay unas rayas que yo no sé qué quieren decir y luego la cantidad. ¿Qué quieren decir estas marcas?
0: Aquestes marques són, mira, dos mules d'en Bernadí Joan. Aquestes marques són els jornals i que anava, els anava anotant en su llibre i una raia per damunt quan ja els anava pagant. I aquesta, diguéssim, era sa moneda, que no me demanis quina moneda era en aquella època.
1: Seria maravedies, a lo mejor, no?
0: És dificilíssim. Sí, l'estima, esa moneda, saps què passa? Que a Eivissa va encunyar moneda. A vegades hi havia moneda específica d'Eivissa. M'explico? Que fora d'Eivissa no tenia cap valor, per exemple, només servia per a Eivissa, i llavors era complicat, no? Però mira, per exemple, Miquel Cambrils, Jaume Riera, Jaume Escardell, Bernat Torres...
1: ¿Cuánta gente pudo llegar a trabajar en las murallas de Eivissa? Porque viendo este pequeño libro que tienes aquí en las manos, a mí aquí hay 300 o 400 nombres fijo.
0: I són corresponents a un any, que evidentment hi havia que repetien, però estan parlant de milers de persones que varen treballar en la construcció de les murades, perquè pensem que les murades es varen prolongar la seva construcció durant 30 anys, de 1555, final 54-55, fins a 1585, que es varen declarar oficialment acabades, que es varen deixar les obres, tot i que encara faltaven alguns detallets i alguns remats, no? Però, per exemple, aquest llibre és excepcional perquè, per exemple, és l'única... diguéssim, rastre documental que va deixar un personatge apassionant de Eivissa, de segle XVI, fill d'Antoni Jaume, el mestre d'obres principal, que moriria l'any següent en aquest llibre per un naufragi quan venia de donar de retre comptes a sa corona i en Calvi, que estava a Perpinyà, de com anaven ses obres, perquè en Calvi ha quedat com s'enginer de ses morades, però va estar aquí uns mesos i se'n va anar i va deixar en el front en Antoni Jaume. Va ser que va dirigir sa feina fins que l'any que va morir en un naufragi, en el 62, tornant de donar comptes. I d'on aquest document allà, l'únic rastre documental que he trobat fins ara, d'un fiseu, Simó Jaume, que me va donar sa pista, també ho he de dir, Antoni Ferrer Abarzuza, perquè aquest home també, 7 anys després que morís son pare en un naufragi, acompanyant ell a l'ambaixador de sa corona espanyola en un viatge a Roma, també va naufragar, no va morir, però va acabar a ses platges de l'Alguer, a Sardenya, es va quedar allí i a Calla va estudiar per notari i va acabar exercint de notari sent eivissenc i inaugurant una família, una nissaga de notaris eivissenc, bueno, allà no, en Alguer, allí a l'Alguer, i és un notari que va ser importantíssim per l'Alguer. I d'aquest Simó Jaume, l'única referència que hi ha dos vegades és catiu de Simó Jaume. per portar aigua.
1: I Toni d'en Jaume, cuando fallece viniendo de rendir cuentas y a Calvi, ¿quién se hace cargo entonces de las obras?
0: Mira, molt bona pregunta, molt interessant, perquè qui es va fer càrrec momentàniament fins a que se va nomenar un substitut, que era mallorquí, varen ser justament els seus fills. I això, diguéssim, ho sabem perquè a l'arxiu de la Corona d'Aragó, demanant documentació, si tenien documentació sobre Antoni Jaume o Simó Jaume fa un parell d'anys, me varen enviar una sèrie de provisions reals on sortia la seva vilda en Esperança Palau reclamant que se li pagàs els sous que duia ell, perquè ell quan va anar a retre comptes a Perpinyà li varen pagar 150 ducats d'or. Per això era una moneda grossa. Això deia que no sabia amb quina moneda petita es reflectia el llibre, però li varen pagar 150 ducats d'or per la seva feina. Clar, els planos de les murades que no han tingut mai aquells, i aquells sols varen perdre'ns un naufragi. I sabem que gràcies a això que també reclamava la vilda aquests sous, i el sou dels seus fills que s'havien encarregat de la feina de son pare mentre son pare tornava, perquè clar, no és una cosa que tinguis, avui en dia hi ha un accident, per desgràcia, de vaixell o de tren o d'avió i se sap enseguida. En aquella època els viatges tardaven tant i que no se sabia fins que passava el temps que alguna cosa havia passat amb aquell vaixell, i al principi no se sabia què passava, i en su temps varen deduir que s'havia mort amb un naufragi perquè no havia tornat.
1: Clar, no hi havia tele, no hi havia internet, no hi havia nada.
0: Clar, i llavors es reclamaven això i es sou desfí per sense especificar quin era que s'havia ocupat, perquè a part ell era el qui se n'encarregava de vigilar la munició, per la vigilància de les morades, i tot això, clar, ho havien fet els fills i reclamaven els sous pels fills 3 anys després d'haver passat tot.
1: ¿Cómo era el trabajo haciendo las murallas? Porque aquí vemos que trabajaba muchísima gente, cautivos también. Tú comentabas que no debía de ser un trabajo nada sencillo. Ahora las vemos y vemos qué bonitas han quedado, pero no debía de ser un trabajo fácil ni para cualquier hombre.
0: No, era una feina durísima. Per això empleaven molts de captius. Pensa que alguns posa per treure aigua, per transportar aigua, perquè clar, es necessitava aigua. S'altres per tear pedra i per transportar la pedra. Imaginem, tear pedra, transportar-la, transportar aigua, encaramullar-se per damunt dels putxos, perquè diguéssim, perquè el primer que es varen fer varen ser esvaluar-se, part que més forta, llavors varen fer els llençols, no? Diguéssim, les parets de la murada. Era una feina duríssima, de sol a sol, amb una vigilància i amb una pressió, i pensem que no era una alimentació com la que hi ha ara, que els esclaus no tenien tampoc la millor alimentació.
1: Sí, y me imagino que tampoco la especialidad, porque tú llegabas allí y te decían que pusieras una piedra y la empezabas a poner, no como ahora que cada uno es un especialista en una cosa.
0: Clar, eren, vull pensar que eren obrers i que diguéssim forts i que feien la seva feina, bé, clar, supervisats per aquells mestres d'obres que els hi deien, que marcaven els temps. M'imagino que quan algun s'endarreria o s'equivocava o feia malament o s'escaquejava, ja mos podem imaginar quin era la reacció dels caporals, no ens enganyem, com sobretot si eren esclaus mesquins, els tractes que rebien, però era efectivament una feina que requeria una especialització i uns coneixements que la portaven els enginyers, però un enginyer a la distància, perquè ell se'n va anar d'aquí a fer les morades de Mahó, Perpinyà, és a dir, no, era un enginyer que se n'encarregava de dirigir i dissenyar morades de tota la Mediterrània per encàrrec de la corona. No hi era qui li feia la feina, eren
1: sí, que ha pasado a la historia, Calvi como el gran creador de las murallas de Ibiza, y bueno, sí, pero con matices, ¿no?
0: Exacte, entre cometes, aquí ha que reivindicar la feina dels treballadors que no tenen ni una plaça, i la feina dels mestres d'obra que es varen quedar aquí pringant, entre ells Antoni Jaume, que va perdre sa vida 7 anys després de començar ses morades, quan venia de retre comptes perquè el senyor estava per Perpinyà.
1: En fin, que podríamos estar una vez más hablando horas y horas con Fanny Tour en esta sección sobre los secretos del Archivo Histórico de Ibiza y Formentera, aquí en Más de Uno Ibiza y Formentera. estamos dejando cada semana el listón más alto. Esta semana hemos hablado sobre esos trabajadores anónimos que hicieron posible esas murallas que ahora son patrimonio de la humanidad. Nos hemos remontado hasta 1561 y hemos conocido cómo se les pagaba y qué trabajos tenían. Y además hemos aprovechado para reivindicar la figura de un ibicenco